Com anam? Hola, hola. Benvinguts i benvingudes. Aquest és el programa Davant Darrere que matem tots els dissabtes aquí a Sa Pobla Ràdio amb la intenció de donar difusió a la música tradicional mallorquina.

Aquest és un programa que s'emet també a altres emissores amigues, a Formentera Ràdio i també a Ràdio Campus Tours de la ciutat de Tours, cap a l'interior de França. Començam amb la música, amb els enregistraments de la 29a trobada de Xeremies i Fira de Lutiers de la Pobla 2025. Hem escoltat les xeremies, els flabiols i els tamborinos de Xerebiols i ara continuem escoltant en aquest col·lectiu entre música, entre gent que forma part del col·lectiu de la Pobla, gent d'Inca, amb aquest bon estat de salut de la música tradicional i la música popular feta realitat a través d'un CD que commemorava els 30 anys d'aquest

Avui, migdia, a partir de les 12, hi ha una ballada i dinar popular en el poliesportiu d'Esgarrovers, a Marratxí. A Marratxí, 25è aniversari del grup Seixam Mallorquí, en les actuacions de Varmà, amb una paella i llevar a les 4:30 l'actuació d'aquests que hem escoltat, el Cofre Antic. Ja sabeu que en aquestes dades és bastant habitual la celebració de mostres i ballades, també festes de final de curs 2026, i avui també podreu assistir a Sencelles a veure la ballada de xeremies del Capoll Llarg i de l'agrupació folclòrica La Torre. Avui dissabte, a partir de les 6 de l'hora baixa, a la plaça de Can Bril Vell de Sencelles, aquesta festa de fi de curs de les escoletes, Escola del Vall de l'Assumpció, Escoleta Copeo de Sineu i l'Escoleta del Jonc de Sencelles.

¿Sabías que? A les escoles de Vall d'Hebot s'ensenyen boleros, jotes, mateixes, fandangos mallorquins i fandangos menorquins. Els balladors aprenen uns punts bàsics que es poden combinar com vulguin per formar diferents mudances sense una coreografia establerta. L'ensenyament del ball té les arrels en el ball de bot antic, jota i mateixa que es feia a Mallorca. S'aprenia el ball de la manera tradicional amb uns punts per separat que es combinaven de manera improvisada, sense fer balls compots. Antigament, la dona creava i comandava un ball i l'home havia de seguir.

Hem escoltat la música de Brocalet, aquesta agrupació folklòrica de per la banda de Llubí. Avui, a partir de les 7 de l'hora baixa, avui dissabte 20 de juny a les 7 de l'hora baixa, tenen ballada popular a la plaça de la carretera de Llubí, dins del marc del nou memorial Jerònia Pico Ornell, amb un fi de curs dels grups infantils i ballada popular amb aquests que encara sonen, Brocalet.

Des d'una actuació realitzada a Polònia l'agost de 2025 amb un vídeo que podeu trobar a les xarxes socials, aquesta era la música de l'escola de ball de bot Dit i Fet, des de Lluc Major, escola de ball de bot Dit i Fet, que podeu també gaudir de la seva música en aquesta ballada programada per tot d'una, vos ho dic, estic aquí acabant de cercar informació perquè se m'acaba de traspapelar. Ara tot d'una la comentam. L'escola de ball de bot Dit i Fet, avui a partir de les 7 de l'hora baixa a la plaça d'Espanya de Lluc Major, amb aquesta festa de fi de curs. A partir de les 7...

anam allà on anam, venim d'allà on venim. Entrem allà on entrem, sortim d'allà on sortim. Me n'anava no sé a on i em vaig trobar no sé qui, que em digué no sé què i no sé què li vaig dir. Mal qui fa, mal qui no fa, mal qui diu, mal qui no diu, mal qui plora i mal qui riu, i per això en tot mal hi ha. Vols que et digui la raó del mode com has de viure? No has de plorar ni riure,

traspassar els llindars i consentir habitar entre fosques. La poesia és un joc on convivim amb els estels i les arrels, reconeixent la igualtat dels nostres destins. La poesia és la pedra que tiram contra els miralls perquè se'ns esmiqui la forma. La poesia és una dent contra el ferro, una fulla contra el vent, una flor de cirerer contra la història. La poesia és un llit on pasturen dos cossos que es devoren els vestits, l'herba i la fruita. La poesia és un camp de clavells atacat per un exèrcit de tisores. La poesia és un hortolà sembrant un desig, dormint al costat d'una col, regalant a la dona un coixí de blaves.

Espectacular. Com sona aquesta jota pastera i cançó de pandero de música nostra en col·laboracions de músics valencians amb aquestes paraules del cantant d'Altai. Des d'un dels discs més recents de música nostra, Més de 26, el grup de folk balear, música nostra que commemorava els seus 26 anys de trajectòria amb una aclamada producció que mesclava folklore tradicional com ball de bot, jotes i fandangos, com vos dic, amb les col·laboracions d'artistes destacats com en Miquel Gil o en Carles Belda. Aquest música nostra, tot un referent de la música popular, aquest diumenge 21 de juny a partir de les 9 i mitja, a l'aparcament de Calamet d'Esporles, Illes Balears. Sí, senyor. A les festes de Sant Pere 2026. Música nostra que actuaran acompanyats d'aquests que començam a escoltar de fons, els locals, els esporlerins remellets.

¿Sabías que? La ballada popular és una manifestació de la música tradicional, popular i d'autor, i dels balls populars executats de manera improvisada. Jota, bolero, fandango menorquí, fandango mallorquí, mateixa, sense coreografia establerta, interpretats per la gent del poble, sense indumentària tradicional que els assumeix com a propis de la seva cultura. Habitualment es du a terme a un espai obert, una plaça o un carrer. És un ball obert a tothom, de qualsevol edat, gènere o origen social.

D'aquesta manera anem arribant a el final d'aquest programa. Avui, com tots els dissabtes, des de les 11, aquest programa de ràdio davant darrere aquí a Sa Pobla, avui amb el programa número 62 amb aquesta segona temporada. Aquest és el bolero de Palma, d'aquest estol de Tramuntana. Aquest dimarts 23 de juny, a partir de les 9, i a la plaça de la Torre d'Esport de Solla, dins del marc de les festes de la nit de Sant Joan 2026, actua en tenen ballada popular. Estol de Tramuntana en Esport de Solla aquest dimarts 23 de juny. Amb ells anem posant el punt final en aquest programa. Espero que vos hagi agradat i que passeu tots i totes un molt bon cap de setmana. Una ferrada, un saludo molt cordial de qui vos ha parlat, en Ferran Vallès.